0: Hoy por hoy. Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Hoy por Hoy Gandía.
0: Xavi Blasco.
3: Hola, què tal? Bon dia, benvinguts i benvingudes a este Hoy por Hoy Gandia, este tram de la informació local i comarcal des de Ràdio Gandia, amb el magazín que ens acompanya durant tot el matí en la cadena SER. Este 12 de maig de 2026 que arrencava amb una tràgica notícia que coneixíem ahir de vesprada, ja ens fèiem ressò a través de les xarxes socials, un accident mortal que ha cegat la vida d'un jove de Gandia. Ana Llau Pisola, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: És una notícia molt, molt trista que coneguerem ahir de vesprada.
4: Ai, sí, és, Xavi, va ser ahir de vesprada, sobre les 4:30 de la vesprada, aquest tràgic accident que va tindre lloc en l'encreuament dels carrers Pego amb l'avinguda de les Marines, en el grau de Gandia. És el carrer que va paral·lel al riu Serpis, podem dir. Mm-hmm. Un cotxe es dirigia cap al col·legi que estava en la zona, va girar cap a l'esquerra i no es va donar compte que venia una moto adelantant-li.
3: Una moto pilotada per un jove de 24 anys que malauradament va morir a conseqüència d'este accident i com passa en estos casos, el succés ja és cridaner, però quan posem nom, cognoms i ens posem en la situació de la família, pues encara més, no?
4: Ai, sí, és este jove, treballava en el restaurant de l'Hogar del Pescador, que ja han fet un comunicat en les seues xarxes socials que diu que era molt bon companyer, molt bon cuiner, que tenia una gran projecció en la professió. Mm-hmm. I que estan molt afectats.
3: De fet, este jove, com diguem, va estar precisament a conseqüència del seu treball cuinant la fideuà que es va presentar la setmana passada. Es presentava el concurs internacional de fideuà de Gandia. S'anomena Pablo Martínez Martí, el jove que ha mort, i els seus companys de la Llar del Pescador, el restaurant de la Llar del Pescador, li han fet este xicotet reconeixement en la seva memòria. Quina notícia més trista i la que arrenquem avui. Bueno, pues és la notícia que posem de portada. Gràcies, Anna. Després entrarem en més qüestions. Un altre tema que volem abordar avui en la nostra portada és el d'un assumpte que ens ha cridat l'atenció. Enrique Budí, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Xavi.
3: Este matí estàvem pegant-li voltes en la redacció sobre un tema, perquè acaba de passar tot el que està passant sobre un projecte d'un hotel a Castellonet, que està ahí un poc en l'aire per l'oposició dels veïns. Exacte. I també per tot el que comporta la creació d'este nou hotel. I este matí ens preguntàvem en la redacció: i què passa amb el projecte del monestir de Sant Jeroni en Alfauir, que es va presentar, no recorde ara exactament quan.
5: Agost 2023. Ja ha plogut una miqueta.
3: Xavi. Agost 2023, o sigui, estem a punt d'arribar als 3 anys. I aquell projecte que es va anunciar tenia uns plaços, diguem, d'execució?
5: En aquell moment, quan es va presentar, pareixia que la cosa estava més o menys tancada. Recordem, si vols, una miqueta del projecte per damunt. Sí. Damunt. Parlem d'un projecte d'iniciativa de Castilla Termal. I què és Castilla Termal? Estem parlant d'una empresa que es dedica precisament a això, no? A qüestió de balnearis, hotels de luxe, 5 estrelles, rehabilitació, que seria el cas, per exemple, de Sant Jeroni de Cotalba, d'espais emblemàtics, normalment bé d'interès cultural. I això era la idea, rehabilitar aquest espai i fer un balneari en este Vic. En aquest cas estem parlant d'un any, quan mm-hmm. estàvem presentant el projecte, dient que dins d'un any anaven a començar les obres.
3: En el 24, 24-25, com a molt.
5: Jo crec recordar que estem ja en el 26.
3: I ara, casualment, este tema ha tingut certa actualitat perquè crec que ha sigut esta mateixa setmana, no?, en Almiserà s'ha aprovat un acord relacionat precisament amb aquest assumpte.
5: Sí, diguem que és un pas previ, diguem, acceptar, no?, un tràmit previ per a d'alguna manera ja que aquest projecte es desbloqueja. Recordem, és un Vic que es troba, perquè també té el que és el tema d'un aqueducte, recordem que acudia tot l'Auia al monestir, passa per tres termes municipals, en este cas Ròtova, Alfauir, que és el municipi màxim implicat, i Almiserà. I precisament aquest tràmit és el que ha aprovat ara recentment Almiserà.
3: Pau Canet, alcalde d'Almiserà, hola, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
3: Què és el que vau aprovar exactament en l'últim plenari?
2: Pues, a veure, en aquest cas seria molt millor que ho poguessin contar d'Alfauir, perquè ells estan fent un pla parcial de protecció, una cosa així, del monestir, que fins on jo tinc entès és per regular els usos que té el monestir i la terra al seu voltant, però en el nostre cas no vos puc dir molt més, perquè sí que és de veres que nosaltres vam aprovar això, però com el monestir és un
3: bit, sí, claro.
2: I en aquest cas és tot un conjunt de monestir més de l'aqueducte, i l'aqueducte naix des del Miserà, perquè històricament s'agarrava l'aigua d'una font del Miserà, pues per ser uno dels termes...
3: Hola? Bueno, pues sembla que estem perdent la comunicació.
2: Però no té ninguna explicació... Sí.
3: Sí.
2: M'escolteu?
3: Sí, ha hagut un moment que se tallava, Pau. Ha quedat clar? O sigui, sí. Vosaltres vau aprovar en el plenari d'esta setmana i ese tràmit, sí, que és un tràmit més burocràtic, no n'hi ha cap...
2: És un tràmit burocràtic perquè, de fet, a nosaltres no ens afecta en res, perquè no afecta ni a l'aqueducte ni a part del terme municipal del Miserà, i pues, simplement, quan no m'ho afectava, li vam donar tràmit i ja està. Després del contingut en profunditat, crec que això ja li correspon als companys d'Alfauir explicar-vos.
3: Pues tota la raó que té l'alcalde d'Almiserà. Simplement, ja per acabar, Pau, des d'Almiserà encantats, no?, de que se faci este projecte.
2: De veritat, no tenim ninguna posició al respecte, ni positiva ni negativa. Bueno. No hem vist el projecte, per tant, no puc comentar d'ell. En aquest cas, un poble veí mos ha demanat la nostra, sí, sí, assistència per això, i com a nosaltres vegem que no mos afecta, doncs tampoc no tenim opinió formada sobre això.
3: Bueno, pues, com tens absolutament raó, anem a preguntar-li a l'alcalde més implicat en aquest cas, que és l'alcalde d'Alfauir, José Juan Batallero. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Quina és la posició de l'Ajuntament d'Alfauir respecte a aquest projecte i quan faran aquests tràmits burocràtics que exigís el projecte?
6: Pues nosaltres, d'alguna manera, estem per la llavor de que es tira avant el projecte que està en peu de fer-se. Exactament, tampoc sabem quina fecha, o sea, hi ha coses que falten per delimitar i no sabem encara com solucionar i com fer-ho.
3: Sí. Alcalde, comentava el meu company Enrique Bodí que això es va presentar en el 23, que en un any i pico es posaven de plaç per a començar ja en tots els tràmits. Des del 23 cap a sí, vostè ha rebut o s'ha reunit amb els propietaris del terreny, bueno, de l'edifici, o amb els promotors del projecte?
6: Sí, bueno, el ruït en ells, però ja el dic, o sigui, s'ha vist més o menys un poc el projecte i quin és, però que tampoc n'hi ha res encara definit de tirar-se avant i fer-se ja.
3: Ja, ja. Al respecte, Enrique, demà precisament hi ha una reunió important sobre este assumpte, una reunió que ara van a conèixer també els propis alcaldes, que jo crec que ells ningú ho saben.
5: Estem parlant, en este cas, la representant del que és la, diguem, la iniciativa del propi monestir, en este cas la família Trenor,
3: sí,
5: recordem,
3: són
5: que són els propietaris nobiliaris d'aquest edifici, i també la TAPAT, en este cas Castilla Termal, en el que d'alguna manera representa el que és tota aquesta iniciativa del projecte que vol desenvolupar-se en este Vic.
3: O sea, demà precisament se van a reunir. Pues alcalde d'Alfauir, José Juan Batallero, moltíssimes gràcies també per atendre's la cridada i estarem atents a veure què passa amb esta reunió i si hi ha novetats al respecte. Vostès no tenen encara data per a tractar en els òrgans competents este assumpte per a donar els permisos que faci falta, no?
6: Correcte. A fecha de Winca no tenen res res programat, ni res per tampoc en ells de posar una fitxa ni posar res.
3: Pues gràcies, alcalde.
6: D'acord, gràcies a vosaltres.
3: N'hi havia un tercer terme implicat.
5: Exactament, en aquest cas, Ròtova, que d'alguna manera també ho saps molt bé, Xavi, que promociona concretament en aquest porrat que tots els anys se celebren de Sant Macià, molt implicat en el que és el monestir de Sant Xavi.
3: Clar, de fet, sembla visualment quasi més de Ròtova que d'Alfauir.
5: Però és d'Alfauir, és d'Alfauir.
3: Alcalde de Ròtova, Jordi Puig, hola, bona vesprada.
7: Bon dia. Sí, això que quede clar, per suposar que són companys.
3: Si no, anem a fer així un conflicte, no?
7: I a més, molt bons veïns.
3: Jordi...
7: Estic molt a gust uns amb altres.
3: En Ròtova, quan aneu a tractar este assumpte, aquest tràmit burocràtic que ja han fet en Almiserà?
7: Bé, a veure, el que s'ha fet és una tramitació conjunta d'un pla especial, perquè jo entenc que tot bé d'interès cultural necessita d'un pla especial per a protegir-lo. Ara s'ha iniciat aquesta tramitació i ara hem rebut un registre d'entrada del contingut, perquè encara no el coneixem i l'hem d'estudiar i hem de quedar amb els arquitectes per veure de què es tracta, quin contingut té aquest pla especial. Per això, ara mateix no us podem dir...
3: Vale.
7: Massa més, perquè hem de quedar amb els arquitectes, amb secretaria, per a conèixer el contingut, perquè crec inicialment no es tracta del projecte, sinó del pla especial, i veure quin contingut té de cara al conjunt i sobretot al que li Ròtova.
3: Recorde que l'alcalde d'Almiserà ha dit: no tenim cap opinió ni a favor ni en contra. Quina opinió té Ròtova al respecte d'este projecte de balneari per a el monestir de Sant Jeroni?
7: És que nosaltres, jo conec el que s'ha publicat per la premsa, de veres que no conec el contingut. Si em preguntes què m'agradaria per a Sant Jeroni, que poguera vendre el seu un discurs genuí com a centre dels clàssics i com a monestir origen dels monestirs jerònims de la Corona d'Aragó. Però, bé, més enllà d'això, ens hem de formar una opinió a partir del contingut concret, perquè és que de moment han sigut notícies, coses que han aparegut per ahir.
3: Està clar.
7: I ser curosos en aquests assumptes que són seriosos.
3: Jordi Puig, moltes gràcies per atendre també la nostra cridada, alcalde de Ròtova.
7: Moltes gràcies.
5: Gràcies, Jordi.
3: Bueno, pues Enrique, jo crec que ja hem escoltat totes les parts implicades i queda clara una cosa. Des de la promotora i també els propietaris de l'edifici han de fer un esforç, han de fer un esforç també, per anar als pobles implicats
5: també,
3: i explicar i vendre el seu projecte. Moltes gràcies, Enrique.
5: El projecte continua avant.
3: Sí, sí. Gràcies, Enrique.
5: Vinga, fins ara.

0: vosaltres, per als que fem la ràdio, i també segurament per a molts dels que l'esteu escoltant, pues és només una efemèride d'un dia, però per a milers de persones que pateixen esta malaltia de la fibromialgia, pues és la seva realitat durant els 365 dies de l'any. Maria Dolores Gualde, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: D'on eres tu, Maria Dolores?
1: Jo de Xeraco.
0: Tu pateixes fibromialgia?
1: Sí.
0: Des de quan?
1: Diagnosticada des de fa uns 6 o 7 anys.
0: Carmen Cervera, Menci. Per a tot el món. Hola, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Tu d'on eres?
2: De Tavernes, de la Valldigna.
0: I tu també patisses fibromialgia?
2: Sí.
0: Des de quan?
2: Des de fa ja 15 anys.
0: Com vos diagnosticaren esta malaltia, Maria Dolores?
1: Bueno, és que jo vinc d'un llarg camí, començant per un tumor cerebral, seguit per una espondiloartritis i després diagnosticada una fibromialgia. Tot forma part de... d'una sensibilització central d'un cos cansat de patir.
0: I com és el teu dia a dia? Vull dir, què símptomes tens per aquí? Ara mateix, encara que este programa també se veu per telesafor, però qui estigui escoltant la ràdio, com és el teu dia a dia?
1: El meu dia a dia és complicat des del moment en què t'alces i ja no n'hi ha forces per alçar-te, des del moment en què per a netejar-te necessites l'ajuda d'una tercera persona, no digamos para ficarte unes sabates. Desde el momento en que tens que ser la forta de casa, perquè és, per als demés també és molt complicat. Pensem que només és complicat per a la persona que ho viu, però i per a la persona que està al costat, que veu com una mare, com una dona, com una germana, com una filla, és incapaç de fer a tot allò que era capaç de fer d'avui per demà. Que cada vegada és més difícil, no sols física, sinó a vegades també mentalment. Perquè tu el mires a l'espill i el teu cos està sencer, però tu no estàs sencer.
0: Tu has vingut en cadira de rodes, així, a la ràdio. Nosaltres tenim així el problema en la ràdio, ja ho he comentat moltes vegades, i ens ho hem de fer mirar, que tenim una escala per a poder pujar així als estudis nostres. I has pogut pujar, això sí, amb molt d'esforç. Han anat a poquet a poquet perdent possibilitats de mobilitat i d'autonomia?
1: En el meu cas, sí.
0: Des de quan estàs en aquesta situació?
1: Tinc ratxes més fortes, ratxes menys fortes. Aportareu-vos 2 anys en què cada vegada les ratxes són més llargues, més fortes, més invalidants, més tot el que el puguis imaginar.
0: Menci, la teva realitat, quina és? Perquè aparentment, en este cas, Maria Dolores venia amb la cadira de rodes. Tu no necessitaves de moment la cadira de rodes?
2: La porto en el cotxe. Jo sóc com Maria Dolores. També ve per una altra enfermetat, per el síndrome de Sudeck, i també tinc la cadira de rodes, i jo estic ara en l'etapa de que me veus i me veus superbé, però jo en qualsevol moment torno també a la cadira perquè no puc. A mi també m'ha costat pujar les escaletes, però és el dia a dia, és que ja...
0: O sigui, hi ha crisis intermitents, és a dir, que pots estar una setmana molt mal i després de sobte...
2: Setmanes. Una setmana no. Ojalà. Setmanes i mesos, que és el problema.
1: Tens, a vegades, uns dies mitjanament bons. No és a vegades estic malalta, és per sort...
0: De tant en tant apareix un dia que...
1: Un dia que
0: està bé.
1: Pot estar acceptable, i ni siquiera tot el dia, perquè tu... pots ara estar bé i 3 segons després les pires de Duracell s'han escoltat.
0: Anem a continuar escoltant els vostres testimonis que creuen que són el més important en este dia per a sensibilitzar i per a que tots puguem empatitzar amb esta malaltia, però anem a donar-li també la benvinguda, i és un orgull per a este programa poder contar amb la seva experiència i també amb el seu currículum. Carlos Tornero és el president de la Societat Internacional de Neuromodulació i és també, actualment és el cap de servei d'anestesiologia, reanimació i tractament del dolor del Departament de Salut Clínic Malvarrosa. És professor també universitari en la Universitat de València i és una eminència en esta malaltia. Carlos Tornero, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Quantes vegades haurà escoltat vostè tots aquests testimonis que ara ens estan contant Maria Dolores i Carmen?
3: Sí, nada, comentar que soy yo actualmente el jefe de la unidad del dolor del Hospital Clínico.

0: Es la una, mediodía en Canarias. El presidente canario Fernando Clavijo acusa al gobierno de España de ocultar que había contagiados de antivirus en el Ondius. Eso ha dicho en la sesión de control que se está celebrando en el Parlamento canario, donde no ha aportado ninguna prueba que sustente esta afirmación. Canarias, Eric Pestano, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, el presidente canario se ha remitido a las publicaciones de medios de comunicación para defender un argumento que le ha servido para expresar su profundo dolor desde el plano político, pero también personal, ha dicho, hacia el gobierno de España y en concreto hacia el ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres.
2: Bien, que la lealtad que yo, como expresidente en su momento y ahora como presidente, le he mostrado al señor Torres en todo momento, ha quedado fuera de toda duda. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el gobierno de Canarias, con Canarias ocultando información y conmigo personalmente, es una afrenta que jamás olvidaré.
1: Le respondió así Clavijo a Sebastián Franquis, el portavoz socialista canario, que no ha desaprovechado la oportunidad para echarle en cara el uso que a su juicio ha hecho de esta crisis.
3: Usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente. Y la utilizó de una manera vergonzante para los intereses de esta comunidad, que se ha llegado a atrever, para justificar una posición del gobierno, a utilizar la inteligencia artificial para demostrar y justificar que los ratas y los roedores nadaban y estaba en peligro la población de esta comunidad autónoma.
1: Son las preguntas del antivirus en la sesión de control. Mañana Clavijo va a comparecer a petición propia sobre este asunto en el segundo día de pleno.
0: Clavijo, que sigue criticando al Ejecutivo, mientras que su partido, el PP, sigue rebajando el tono con la gestión que el gobierno ha hecho de esta crisis, después de que, por ejemplo, Alfonso Rueda reconociese ayer la seria y buena actuación de España. Dijo, Cuca Gamarra ha deseado una pronta recuperación al primer paciente español que ha dado positivo y ha hablado sobre estas palabras de Rueda.
4: Bueno, yo creo que él ha mantenido una relación con el ministerio y con algunos ministerios, ya que algunos de los de las personas de nacionalidad española que viajaban y que en ese buque son gallegos y evidentemente nada que decir, responderá sin duda alguna a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no?
0: Del exterior, se ha conocido esta mañana, Israel ha aprobado la pena de muerte para juzgar a los palestinos que ellos entienden que participaron en los atentados del 7 de octubre del año 2023. Hay más de 300 detenidos en cárceles israelíes detenidos por este motivo, Sara Aranda.
5: La ley aprobada por el Parlamento israelí contempla la creación de un tribunal militar especial con sede en Jerusalén para juzgar a supuestos militantes de Hamas implicados en el 7 de octubre. Se calcula que hay entre 300 y 400 palestinos detenidos que, de ser declarados culpables de genocidio, se enfrentarán a la pena de muerte. La norma recoge que los juicios sean públicos, se van a retransmitir en directo en una página web y contarán con la presencia de los supervivientes del ataque. Organizaciones de derechos humanos israelíes se han mostrado en contra de la ley y advierten del peligro de convertir estos procesos en un espectáculo.
0: La Fiscalía ha pedido 26 años de cárcel para Santi La Iglesia, el hombre acusado de asesinar hace 25 años a la joven Elena Giovanni en Sabadell. Tanto el Ministerio Público como la familia de la víctima le acusan de dos delitos de asesinato y detención ilegal. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
6: En sus escritos de acusación presentados esta mañana, la Fiscalía y la familia de la víctima relatan lo que sucedió hace más de dos décadas. La joven desapareció un viernes por la mañana cuando fue al piso donde vivía el acusado. Allí, varias personas, entre ellas Santi La Iglesia, creen que la retuvieron, la drogaron con benzodiazepinas para evitar que se defendiera y huyera. La desnudaron, la rociaron con colonia y trataron de quemarla. Después lanzaron su cuerpo al vacío desde la azotea, lo que causó su muerte. Además de la prisión, la Fiscalía reclama 600.000 euros de indemnización al acusado, que es abogado y funcionario de la Generalitat. La acusación, en cambio, pide el archivo para el otro investigado hasta ahora, el autor de las notas anónimas que la víctima recibió días antes de morir.
0: Y ha terminado la temporada de cría del lince ibérico con buenos resultados. Se han nacido 31 cachorros nuevos en cautividad. Marina Fernández.
7: Entre los dos centros dependientes del Ministerio de Transición Ecológica dedicados a esta cría, el de Acebuche en Huelva y el de Zarza de Granadilla en Cáceres. 31 cachorros en 12 camadas dentro de este programa que busca reforzar la cría natural y preservar la diversidad genética de la especie. El censo oficial de linces en la península ibérica supera los 2.000 ejemplares. Hay que recordar que en 2001 eran apenas 94, pero hace dos años, gracias al programa de conservación, el lince pudo salir del peligro crítico de extinción, aunque sigue siendo una especie vulnerable.
0: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
8: Hola, con la jornada de Liga, que es la intersemanal, la número 36, comienza en el día de hoy desde las 7 en Carrusel, pendiente de los choques de este martes con un Celta-Levante a las 7, un Betis-Elche. A partir de las 8 y el partido que juegan en el Sadar, Osasuna y Atlético desde las 9 y media. Julián Álvarez, que vuelve a ausentarse. La convocatoria la acabamos de conocer de Diego Pablo Simeone. Es el arranque de la jornada con nombres propios a esta hora. El primero es el de José Mourinho y su posible llegada al Real Madrid. El portugués que afirma que no ha hablado con el conjunto blanco, lo hizo en el día de ayer. El otro nombre propio, Manolo Aguilar, está en Sevilla hasta ahora.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acuerdo total cerrado de Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla para la compra del club. En tan solo 2 horas en el día, después de 10 horas de reunión en el día de ayer, han resuelto el asunto. El acuerdo es total, está cerrado y firmado. Queda ahora una parte que es fundamental, importante y necesaria: acudir a la notaría y que todos los extremos que se han hablado y firmado estén correctos. Paso casi definitivo para la compra del Sevilla.
8: Sergio Ramos, que tendría un acuerdo para comprar el Sevilla Fútbol Club, y a esta hora, jugando además en polideportivo, Rafa Jodar en Roma busca los cuartos de final ante el americano Tiem.
10: 1, 2, 3, 4.
11: ¿Qué puedes contar con los dedos de una mano? ¿Tocas el piano, la guitarra, la trompeta, el arpa? ¿Por qué crees que en este país nos gusta tanto señalar? ¿Qué te dicen las manos de una persona? ¿Qué te vino?
12: Como anillo al dedo.
11: Como anillo al dedo.
13: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro de 2 en la SER.
13: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
14: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
15: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
16: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
17: Por hoy, Gandía.
18: Xavi Blasco.
19: Tres horas, 7 minutos. Benvinguts a la segona part d'este Hoy por Hoy Gandia. Avui anem a canviar el nostre format habitual perquè tenim una convidada que ens acompanya en directe així als nostres estudis. Ella s'anomena Holly. Hola, Holly.
20: Hola, què tal?
19: Apropa't un poquet al micròfon, vale? Holly, tu d'on eres?
20: De los Estados Unidos, de California.
19: ¿De California? ¿De quina ciutat en concret?
20: De Los Ángeles, un condado al lado de Los Ángeles, pero crecí también en Oregón.
19: ¿Y qué es el que fas así en Gandia?
20: Pues estoy estudiando en la universidad de aquí, Ciencias Ambientales, sí.
19: ¿Cuándo te fa que estás así en nosaltres?
20: Casi 4 años ahora, sí.
19: ¿Y qué te sembla Gandia, la Safor? ¿Te estás pasando bé?
20: Pues me gusta mucho, en verdad. Yo tenía pensado venir aquí a estudiar y volver a mi país, pero ahora que llevo tanto tiempo aquí, me siento como muy cómoda viviendo aquí, ¿sabes? Y yo pienso, pues, quedarme por aquí, en verdad.
19: ¿Ah, sí?
20: Sí, sí. Ahora que estoy pensando en graduarme y eso, pues, lo estoy planteando, sí.
19: ¿Qué andaba a decir yo? ¿Tú, abans de venir a estudiar así, conocías Gandía, Valencia? ¿Qué es el que conocías? ¿Cómo acabes en Gandía?
20: Buena pregunta. Yo creo que esa es la pregunta típica. Es como, ¿cómo conoces a Gandía? Es como muy random, ¿no? Pero yo, mi madre tenía una amiga que es de Valencia, me dijo, si quieres ir a España, es que Valencia es la mejor. Así que dije, vale, voy a ir a Valencia, y luego cuando estaba buscando pues lo que quería estudiar, tal, he visto que tienen el grado que quería estudiar, Ciencias Ambientales, aquí en Gandía, y en verdad me gustó mucho porque dije, me gustaba Valencia, pero es una ciudad grande y quería algo un poco más pues local, donde podía aprender español, porque yo vine aquí con la idea de aprender español. Yo llegué sin hablar de nada de español.
19: ¿No?
20: Y nada, no. Yo hice como 2 años de español en high school y ya está. Así que dije, bueno, voy a visitar Gandía a ver si me gusta, y me gustó, y aquí estoy.
19: Pero es que no es que has aprendido a hablar español, castellano. en este cas. És que també estàs aprenent a parlar valencià. De fet, jo t'estic parlant en valencià i m'entens perfectament.
20: Claro, es que llevo tanto tiempo aquí, digo, lo entiendo y escucho mucha gente aquí hablando, no me daba curiosidad porque a mí me gustan mucho los idiomas tal y digo, pues me da mucha curiosidad porque lo que dices tú es muy parecido al castellano y... Uh-huh.
19: ¿Pero tú sabías que nosotros teníamos así dos lenguas? O sea...
20: No, ni idea. Lo aprendí cuando llegué a la uni y digo, pero eso español no es, ¿sabes?
19: O sea, te enterares allí en marcha, en directo, y dices, uf, así parlen un otro idioma.
20: Claro, ¿sabes? Claro, en ese momento, sí.
19: Ja ens ha explicat, Holly, per què està en Gandia, doncs jo vaig explicar ara per què Holly està en Radio Gandia. I és que Holly té un canal de Instagram. Quants seguidors tens?
20: Ara 12.000.
19: I en el teu canal d'Instagram, sobretot, el que fas és contar la teua experiència en Gandia, no? Mm. Y vamos, estás petando.
20: Claro, es como ha explotado mucho en las últimas semanas, es que yo no esperaba para nada la gente estaría interesada.
19: Mira, espérate un segundo, porque es posible que ya haya gente que no te Instagram a casa y voldrán imaginarse cómo es Holly en el seu canal de Instagram. Nacho, tenían por ahí una captura, ¿verdad? A ver, que es, por ejemplo, una de las últimas cosas que ha publicado.
17: Soc dels Estats Units i ahir vaig anar a un esdeveniment que fan estudiants de l'ESO per celebrar la llengua i la cultura de Catalunya, València i de les Islas Balears. Me hizo muchísimo ilusión ir porque un estudiante me escribió invitándome al evento porque había visto mis videos. Me ha encantado muchísimo ver tantos jóvenes juntos apreciando sus lenguas y lo que tienen en común. Había casi 2.000 estudiantes de 80 institutos aquí en Gandia y la verdad es que era súper impresionante.
19: Bueno, pues eso es el que contabas en una de les teues últimes publicacions en el Son a l'ESO. Quina passada, lo del Son a l'ESO.
20: Estava molt guai, es que es eso, me escribió unos estudiantes, no sabía lo que era, pero fui, me pareció genial el mensaje y me gustó mucho.
19: Holly, ¿tens pressa? Que si tens pressa, si tienes prisa.
20: No.
19: O sea, ¿podrías quedarte fins a les dos?
20: Claro, claro.
19: Perfecto. És que estava pensant que com així anem a tractar temes d'actualitat, de tradicions, de coses nostres, pues... si te quedes así, pues igual aprens alguna cosa i vas anotant-te,
20: ¿vale? Sí, para mí, perfecto, ¿vale? Sin problema, sí.
19: Bueno, pues es que así hem de seguir un guió i jo tinc que anar allà o pis así, que habitualment haver sigut la primera veu... Hola, Anna, de nou.
21: Hola, de nou.
19: Meu perdones, ¿no?
21: Que claro
19: no,
21: que sí.
19: No t'has adonat pas abans que Holly, però és que em feia il·lusió.
21: Em sembla que... molt interessant que estiga Holly así. Sí.
19: En la primera part hem parlat del tema del monestir de Sant Jeroni de Cotalba. ¿Tú sabes, Holly, dónde está el monestir de Sant Jeroni de Cotalba?
20: No, no me suena.
19: Pues anótatelo, sí, que eso es un sitio para ir a verlo que vale mucho la pena. Parlàvem de com estava l'assumpte, el projecte està molt parat, per lo que hem pogut
21: parat,
19: veure.
21: Sí.
19: No ha volgut parlar ni la part de la propietària de la família, ni tampoc hem aconseguit fer-nos amb els promotors, però sí que hem parlat amb ells, veritat?
21: Ai, sí, ens hem desplaçat fins al Fawir per conèixer un poquet quin és el sentir dels veïns i veïnes de la localitat i hem preguntat què pensen d'este futur balneari i uns dels veïns ens deien que un balneari sí que volen, però ja més no.
22: A més, si ho fan com un hotel, un balneari, pues, per mi no molesta, al contrari, puestos de treball. Jo el que no estaria d'acord és, com es va plantejar ara uns anys enrere, pues fer un hotel i al costat va tota una macrourbanització, volem dir, li mates la gràcia al valle que tenim, a la muntanya, li mates tot com a hotel, d'acord, però per mi xalets i això no ho veig, no ho veig factible per mi. Bueno, això ja va a gust de cada un.
21: Està clara l'opinió, sí. Que és respecte a l'entorn i a l'edifici, sí que estan d'acord.
19: Tenim més opinions?
21: Tenim més opinions. Escoltem a altres veïns i veïnes que la majoria, la veritat, és que ens diuen que no estaven d'acord.
23: Vostè anava molt al convent.
24: Seguit, sí. Cotetes allí a Pasqua i a tot, perquè nosaltres, a l'edat de nosaltres, teníem poques coses.
25: I què li sembla a vostè que vulguin fer un balneari allí?
24: Pues trobo que no. Trobo que millor conforme està.
25: Perquè la gent del poble puga gaudir.
24: Claro.
26: Sí, hem anat allí a fer excursions de l'escola i volem que siga algo obert pel poble, que siga algo públic. Si ara ho tanquen i ho agarra una empresa i ho privatitza, és com... ja no podem disfrutar nosaltres. De fet, el convent no és del Fawir, sí, com ves d'ací. Aleshores, estaria guai que ho obrirem per tots.
24: Pues que no, que estem molt bé, tenim molt de gust d'anar, de vegades en quan anem a visitar-lo, quan hi ha visita, anem a veure-ho, i fan eventos, i està molt agradable. I no sabem el que faran, què és el que serà. No, comencen amb tantes modernes i mira, ja no perds tots els drets i perds tot, ja, com si no fos teu, ja no... Així és com si fos de vosaltres. I de l'altra manera ja ni t'acostes allà per res ni res, perquè ja ho fan car i ja no pots anar a res.
1: Pues...
24: Jo, per mi, que estiguera, ho deixaria com està.
1: Té molta raó, esta dona, eh? En el sentit de, claro, que, de un, que deixaria de ser un edifici, que evidentment té una propietat privada, però deixaria de ser una qüestió més de la comarca.
21: De la comarca, és que se li té molta estima.
1: Deixa'm que li ho expliqui jo a Holly. És que el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, que està en el poble d'Alfauir, és un lloc molt significatiu de la nostra comarca, és un lloc en el que tradicionalment, sobretot els veïns dels pobles de Roto, Alfauir, però jo crec que de tota la Safor hem anat allí a disfrutar, sobretot el seu entorn. Té uns jardins molt bonics que estan oberts i que se pot accedir a través d'aquests jardins. I la gent pues, li sap mal que van a fer allí un hotel balneari.
20: Claro.
1: La modernitat contra la tradició és el que ens trobem. Tenim algun titular més de notícies, Anna Llopis?
21: Te dono tres titulars ràpidament. Sí. La Germandat del Santíssim Crist del Silenci de Gandia ha nombrat a una institució, que és el curiós, a la policia local de Gandia com a germà major honorífic.
1: Ah, o sea, no a una persona assenyalada o un càrrec, sinó a una institució.
21: A una institució, així és. Un altre titular, l'Ajuntament d'Almoines, junt a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, han realitzat actuacions en el camp de futbol per valor de 100.000 euros, han reformat vestuaris, ha instal·lat un marcador electrònic i altres millores del recinte, i era també una notícia esperada pels jugadors de futbol.
1: Està molt bé, això.
21: I una altra qüestió...
1: Mira, després anem a parlar de futbol, així, en hoy por hoy, ara després de la publicitat.
21: I una altra qüestió, que clar, és el segon dia de vaga indefinida del professorat, no hem d'oblidar-nos, continuen en esta vaga i s'han realitzat ja algunes reivindicacions avui, hi ha una taula informativa al mercat de Roig de Corella, s'ha procedit també a una enganxada de cartells reivindicatius en els pobles de la comarca i esta vesprada a les 6:30 tindrà lloc una assemblea oberta i concerts a l'Institut Joan Fuster de Bellreguard.
1: Molt bé, Anna Llopis, fins ara.
21: Fins ara.
1: Holly, tu saps com se paga això, no? Com paguem així els salaris i tot el que significa la ràdio, amb publicitat, no?
20: Sí.
1: Pues això és el que anem a fer ara. Una xicoteta pausa per a la publicitat. No se n'aneu, que continuem de seguida amb més assumptes.
2: ¿Ves tú? Ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Bellreguard.
3: Dotzenes jornades republicanes de la Safor. Aquest dimecres 13 de maig, a les 19 hores, a la Sala B del Teatre Serrano de Gandia, projecció del documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde, amb la presència del seu director Arturo Andújar. Organitzen Associació Republicana de la Safor, Regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Gandia.
4: ¿Te has preguntado alguna vez qué necesita realmente tu piel? ¿Qué hay detrás de un tratamiento bien diseñado? Los jueves cada 15 días Ferrara Instituto de Belleza te acompañará en el Hoy por Hoy Gandía para hablar de belleza, cuidado personal y bienestar, sin mitos y con conocimiento. Ser Salud y Belleza, un programa pensado para ti. Con Lorena Gilabert, directora del Instituto de Belleza Ferrara. Escúchanos, descúbrete. Ser Salud y Belleza.
5: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
6: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
5: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
7: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
1: 13 hores de 9 minuts, així continuem en Hoy por Hoy Gandia, en companyia de Holly, que ens va acompanyar fins a les 2 de la vesprada. Anem a parlar ara d'un assumpte que ens va suposar un gran sobresalt. El passat cap de setmana va passar en un partit de la Lliga de la Segona Federació, en el grup en el que estan tots els equips de la comarca de la Safor, partit que s'estava jugant en el municipal Juan Peiró del Real de Gandia, entre el Real i el Daimús, quan en una jugada accidental un jugador, en este cas Marc Rivera, va caure, es va fer un fort colp al cap i a partir d'aquest moment pues, es van encendre totes les llums d'alarma. Millor que ens ho conten els protagonistes d'esta història. Tenim comunicació amb l'entrenador del Real de Gandia, de l'equip local, Vicent Palau. Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada.
1: Què és el que va passar? Què va ocórrer? El partit estava en la segona part, no? Anava 1-1. I hi ha un colp o una jugada fortuïta en la que Vicent Rivera acaba a terra. Explica un poquet, per favor.
0: Sí, bueno, era per el voltant del minut 55, una cosa així, i bueno, un baló aeri, el meu jugador Marc i un atacant del Daimús, pugnen per ell i res, és una jugada molt neta, i la veritat que el jugador del Daimús com que amortiva un poc la caiguda de Marc, i realment el colp a priori no pareix molt fort, però bueno, a partir d'ahir es veu que es pega en un bon lloc del cap, i en el primer moment mos pensàvem que era que s'havia caigut mal sobre el genoll i s'havia fet mal ahir, però al veure ja les convulsions i demés, pues bueno, ja va ser tot molt, molt ràpid.
1: Però què fa? Perd el coneixement? Comença a convulsionar? Exactament quina imatge és la que se te queda a tu? Perquè jo imagino que des de la banqueta tots immediatament entraríeu cap a dins del camp a veure què podíeu fer.
0: Sí, a veure, és una imatge molt, molt dura que la veritat encara estem intentant digerir, jo per lo menos, perquè bueno, va córrer prou de la banqueta i jo el primer que li mire és la cara. I era pues, que estava com intentant convulsionar, entrant en un estat que no és agradable. I la veritat que van reaccionar per lo més ràpid possible, alarmant al nostre fisioterapeuta Maite i al del Daimús, que és Bodí, i la veritat que van tindre molta sort que ells dos pues, bueno, van fer una faena espectacular i van tindre el temple per a reanimar-lo.
1: O sigui, el principal perill era que no s'ofegara, perquè si tractava de respirar i no podia, no?
0: Correcte, correcte. Estava com intentant ofegar, no podia respirar, estava ofegant-se i bueno, l'objectiu era això, que no s'ofegara i tornar a la consciència.
1: Tinc entès que hi havia professionals sanitaris entre el públic, no?, que també vos ajuden.
0: Sí, en seguida demanen la presència d'algun metge en la grada i bueno, no sé si era metge, infermera, bueno, si no, realment no me recorde, però sí, entre els dos fisioterapeutes i una xica, pues, entre els tres, la veritat que van fer un treball increïble.
1: Hem començat esta part de la història contant el que va passar, preguntant-li al que ho pot veure, perquè el que ho va patir, que és en este cas Marc Rivera, jo crec que no recordarà res d'aixòs fets. Marc Rivera, hola, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
1: En primer lloc, com estàs?
8: Bé, estic millor ja, en casa.
1: Vas anar a l'hospital, te van atendre i te van donar l'alta el mateix dia? Vas haver d'estar hospitalitzat algun dia o algo?
8: No, tot és el mateix dia. Vaig estar 6 o 7 hores ingressat i em van donar l'alta.
1: No tens ninguna conseqüència greu, no?, de lo que te va passar?
8: No, estic perfecte.
1: Què recordes tu, Marc, de tota aquesta acció que acaba ara de descriure Vicent?
8: Pues yo lo poco que recuerdo es, ya en la ambulancia, pues contestar las típicas preguntas de quina edad tinc, com me dic y todo eso. Ya después me recuerdo en el hospital, mientras me feien el TAC, y ya después en la sala de observación.
1: Pero tú del partido, por ejemplo, ¿qué recuerdas?
8: Solo recuerdo la primera parte. Ya la segunda parte no recuerdo res, ni el xoc, ni res.
1: I què t'han dit els metges quan vas a poder fer vida normal, entre cometes?
8: Pues em van dir que estiguera pues, una setmana de reposo en casa i ja la temporada de futbol, pues, òbviament, pues, se m'ha acabat i 2 setmanes sense fer ninguna activitat així forta com pot ser el gimnàs.
1: Quin susto, no? Bueno, tu no t'enteraries molt, però imagina que la teva família, els teus amics o això te ho hauran contat i quina situació més preocupant i d'estes inoblidables, no?
8: Sí, per lo que m'han dit, pues tota la meva família estava molt preocupada i sobretot el meu germà, que juga amb mi, pues estava molt sobresaltat i tot. I ja després, quan vaig arribar a casa, pues estaven tots els meus amics, tots els meus familiars esperant-me i preguntant-me pues com estava i tal.
1: Mm-hmm. Volem, per a completar un poquet aquesta informació, donar veu també a un professional, en este cas, per a que ens ajude a interpretar què és el que se pot fer en una situació com aquestes. I tenim la sort en la comarca de la Safor de tindre pues, a un dels metges amb major trajectòria esportiva en el món del futbol. Ximo Mas ha sigut metge del Llevant, del València Bàsquet, del Real Madrid, ha estat en el València, ha treballat en Xina, ha treballat en Dubai i, per tant, imagine que n'haurà vist d'estes moltes vegades. Ximo Mas, hola, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada, Xavi. La veritat és que sí, la veritat és que ha viscut dos o tres situacions molt paregudes a la que esteu comentant.
1: Per exemple, com en el teu cas, treballes en primeríssim nivell, si dius el nom del futbolista, potser fins i tot podem posar-li cara.
9: Sí, mira, quan estava de metge en el Llevant vaig tindre un problema en Iñaki Descarga en un partit en Getafe. Va xocar contra un jugador del Getafe, cap contra cap, i Iñaki és el que va patir més danys i més problemes. I després, quan estava de metge en el València, Jonas Fernández, en una falta també, li van pegar un colp al cap quan botava a defendre la falta i ja queda completament inconscient. O sigui, va caure pràcticament de 2 metres inconscient. Entonces, són situacions molt paregudes en convulsions, en inconsciència del jugador i bueno, pues n'hi ha que fer una sèrie de mesures que si vols bueno, ara comentem i és el que probablement se va fer per lo que ho està comentant i per com van reaccionar tant els fisioterapeutes com la gent que estava en el públic.
1: Pues sí, era la pregunta que anava a fer-te. Què hem de fer molt esquemàtic perquè evidentment no tenim temps així a abordar-ho tot, però en principi, quina hauria de ser l'actuació immediata en una situació d'aquestes característiques?
9: Lo primer, la gent que està en aquest tipus de situacions sap perfectament el que té que fer, que el primer és mantindre la calma, perquè és una situació molt, molt fàcil, és A, B i C. No té més dificultat. Lo primer és assegurar la via respiratòria, perquè com esteu dient, estava convulsionant, pot estar inconscient també el pacient, i el que n'hi ha que fer és assegurar que entre aire. Nosaltres moltes vegades tenim un aparatet, que és una cànula de Gehlert, és com un tubo de plàstic, que el que fa és assegurar aquesta via respiratòria perquè la gent puga respirar, el pacient puga respirar, i també ajuda a aguantar la llengua, perquè la llengua és un òrgan que és conscient. Entonces, quan estàs inconscient, la llengua pot caure cap a darrere. Això és lo fonamental, mantenir la via respiratòria oberta. I una altra situació, quan tens un colp en el cap, també n'hi ha que tenir molt de cuidado i molt de compte en el tema del coll. Una vegada tens la via respiratòria oberta, tens que anar molt de cuidado a l'hora de manejar el pacient. Per això moltes vegades, jo quan vaig a atendre el jugador, intente que ningú el toque, perquè no sé si heu vist moltes vegades que agarren i manejen molt ràpid al jugador en futbol, no? I moltes vegades això no és el que toca perquè tot el món vol obrir la via respiratòria, però n'hi ha que fer-ho d'una manera adequada per a no provocar ningú problema en el coll. Assegurar el coll també en un collarí, una vegada tu ja tens la via respiratòria oberta, i a partir d'ahí ja, en calma, manejar el pacient i desplaçar-lo per a poder fer el trasllat en les millors condicions. Però sobretot via respiratòria, i una vegada està assegurada, mantindre el coll en un eix completament recte perquè, com no sabem si n'hi ha alguna lesió a nivell cervical, sempre suposem que pot haver i el tractem en la màxima compte per a no tindre ningú tipus de problema posterior.
1: Ximo Mas, moltíssimes gràcies per vindre a aportar coneixement a esta situació i esperem que no siga necessària en este cas en molts partits, encara que malauradament ja sabem que és una cosa que pot passar. Moltes gràcies, metge.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bona feina i molt ben feta, perquè sentir al xic parlant de Xina vol dir que se va fer tot molt bé.
1: Gràcies, Ximo. I Vicent Palau, entrenador, jo imagine que ja vau fer un màster vosaltres el passat cap de setmana amb la situació que us va tocar viure, però sempre estan de bé estos consells, no?
0: Sí, la veritat que tot tot això ens ajuda a experimentar de cara al futur. Esperem que no torni a passar, però bueno, vam tindre la sort de tindre dos o tres professionals que, sobretot, com ha dit Ximó, el que més em va donar la tranquil·litat és que ells van poder mantenir la calma, que el resto no podien.
1: Marc Rivera, a recuperar-se molt, no passa res si ja no pots jugar en el que queda de temporada, amb paciència, a recuperar-te bé i a continuar disfrutant del futbol, que és el que més t'agrada.
8: Moltes gràcies.
1: Bueno, pues nosaltres, després de abordar este assumpte que volíem tractar així en Hoy por Hoy, canviem radicalment de tema.

0: Si ahir estigueren escoltant els nostres informatius i també este programa, pues, ja els vam informar de l'ampliació de llicències de taxis en Gandia, 7 noves llicències que se van a concedir així a la ciutat de Gandia, i hem pensat en tractar este assumpte amb el representant del sector, en este cas el president de l'Associació de Taxistes de Gandia. Li diuen Jesús Martínez i està en connexió telefònica amb nosaltres. Jesús, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Estan contents amb aquest augment? És suficient? Quina valoració fan?
1: Contents no és un tema exactament correcte de dir-ho, perquè contents estarà a mesura que vagin funcionant les llicències i se sabrà realment si van falta tantes o no, perquè si dona compte que l'any passat ja van donar les llicències més. Quasi que este hivern s'ha notat ja algo que aquestes llicències van, lògicament, anant restant un poc de feines de més, però dins de lo que cap s'ha pogut suportar prou bé.
0: Segons va dir la regidora, suposen un increment del 52% respecte a lo que hi havia, i que ara amb aquestes noves llicències es calcula un poc una per cada 2.000.
1: Correcte, sí. És xinès.
0: I això és
1: però
0: molt, és poc?
1: Que vull dir jo que jo és el que els vaig dir quan m'ho van comentar, que feren el favor d'intentar col·locar-les un poquet, diguem-ne a contagotes, més que res, perquè dius, xe, però si en vez de fer un 52% dona compte que és augmentar una barbaritat en qualsevol sector de servici, de lo que siga, sense saber en teoria què conseqüències poden acarrear, en el sentit de que tu imagina't que la llei, jo comprenc que la llei de l'oferta i la demanda, si n'hi ha molta oferta i després demanda n'hi ha poqueta, pues, qui la paga és el taxista. Si
0: n'hi ha demanda a Gandia, com estem de demanda?
1: A veure, en Gandia n'hi ha demanda de taxis perquè lògicament ha evolucionat la vida, evoluciona tot, però entonces també l'hospital està on està ara, els juzgats també s'estan i va variant la cosa, i lògicament la gent també, el tema dels vehicles, n'hi ha que comprendre que també no tot el món pot avui en dia accedir a un vehicle que ha pujat prou els diners del vehicle.
0: Mire, Jesús, perdone, és que avui casualment tenim així al nostre estudi pues, una convidada molt especial. Ella és una ciutadana d'Oregon, de Califòrnia, està així a Gandia, i l'hem convidat per a que ens faci d'analista dels temes que anem tractant, i aprofitant que ella ve d'una altra cultura, d'una altra realitat, pues podríem preguntar-li a veure què li sembla el servei de taxi en Gandia. ¿Quina opinión tienes tú, Holly?
2: A ver, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo, pero yo también recientemente he comprado un coche por esa razón, porque digo...
0: O sea, ¿te costaba mucho trobar un taxi?
2: Pero muchísimo, o sea, es como tú llamas y te dicen, bueno, puede que sí, puede que no, no sabes cuánto tarda, pero yo entiendo lo que está diciendo, porque también te digo, pues invierno en Gandía, por ejemplo, no hay tanta demanda, o sea, yo entiendo lo que dice, y luego aumentar la cantidad de taxis de repente, que también puede suponer problemas. Pero para mí, yo lo veo personalmente algo positivo.
0: Jesús, ha tocat, Holly, jo crec que un aspecte molt important, el de la temporalitat del treball. Jo no sé això com se pot gestionar des del gremi.
1: Mira, jo t'explico. Lògicament, però és que això no és una cosa que passa soles així en Gandia. Vull dir-te que això és qualsevol ciutat turística del Mediterrani. Y parlante Benicàssim, Torrevieja, mateix Castelló, Orihuela, Javia, Denia, cualquier Salou, cualquier puesto, porque yo tengo contacte en tots els presidents per saber com ells comporten el tema ese, y pasa lo mateix que en Gandia, exactament igual. En estiu n'hi ha que comprendre que sí, que se quadriplica la població, però que estem parlant que són pràcticament dos mesos. Després, en juny i setembre, es porta la cosa prou assegurament. I després, en hivern, pues, quan deixa de funcionar el que són els hospitals, quan deixa de funcionar el juzgat i quan deixa de funcionar els notaris, que són per el matí, per la vespre i per la nit, pues, costa un animalà el poder, pues, costa molt el poder decir, vais a moltíssim la feina, ja, ja. I mos passem prou hores en la parada parats perquè puguem eixir un servici. Com podem arribar a un consens i que esto pues, siga a treballar exactament per igual? És que és difícil, perquè no... taxes temporals no existeix avui en dia en ninguna legislació, ni en Gandia, ni en ningú altre lloc del món. Que vull dir que això va desaparèixer fa moltíssims anys. Uh-huh. Que és el que sol passar. Per exemple, el tema que venen els festivals, pues és impossible, a lo millor, a donar servici a
0: claro, 60
1: anys.
0: Aumenta de repente la demanda de manera extraordinària, ja, i és absolutament impossible.
1: Extraordinària, pues, escolta, tendria que buscar la una idea que jo li tinc dir a l'Ajuntament, obliga a l'empresa que l'organitza a que fique llançaderes d'autobusos per mobilitzar a la gent. Sí. És que el taxi, és impossible el taxi poder tratar així a tanta gent, però així en Gandia, en València, en qualsevol puesto.
0: I sí,
1: en València sí. I grans capitals sobren animalades de cotxes. I pensa una cosa, això ha passat en Madrid, en Barcelona, en el Mundial de Barcelona, en les Olimpiades,
0: sí.
1: Van, igual que en la Expo de Sevilla. Ah, no, la Expo, el Mundial, anem a donar 2.000 llicències de taxis més, 2.000 llicències de taxis més, de cop a repent, i quan va acabar això, i ara que fem les llicències de 2.000 taxis, ja no es poden llevar. I això és el gran...

0: Perdona, perquè si vas, comencen a ficar llicències de taxis, i jo sempre dic que ho col·loquen en coneixement, vull dir, entre ja, que col·loquen poc
1: que,
0: a poc.
1: Ens ha quedat clar,
0: i,
1: Jesús.
0: I anar buscant l'equilibri entre l'ofensa i la demanda. I quan troben que l'equilibri, dice, pues, Jesús, a lo millor no feia falta ficar esta segona tanda a set. Havien col·locat tres o quatre i ja havien donat compte que sobrava.
1: Jesús, sí.
0: I me sobren més taxis.
1: Perdone, però és que se m'escapa el temps, i tenim a més convidats esperant. Ha quedat molt clara la postura de l'Associació de Taxistes de Gandia. Jesús Martínez, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada.
0: De res, i esperem que tots contents i que puga ser...
1: I que siga sempre per a bé.
0: Que puguem tirar-ho avant. Va,
1: gràcies, adeu.
0: Adeu, de res.

0: i molt més gran?
1: Sí, perfectament. El cap pot ser una titella geganta.
0: Vale, o sigui, que és el tamany, el que diferencia, però, per exemple, els cabuts poden ser persones molt cabudes, no?, amb les seues idees, però també...
1: Són cabuts, són... és un poc més menut el que és la dimensió del cap d'una geganta, però que és com 4 o 5 voltes més el cap d'una persona o més.
0: I un segon, Frederic, perquè anem a preguntar a veure si a Holly li queda clar el que és els gegants escabuts i aquestes figures que són.
2: Estava prenent nota, eh, Holly?
3: Sí, ara estic apuntant.
2: T'ha quedat clar l'explicació? Ho tens clar?
3: Sí, en verdad, tengo ganas de pues, visitarlo, que no sabía, has dicho en Oliva, ¿era?
2: En Oliva, sí, pues... sí, en Oliva, i bé, també passa en altres pobles.
0: Hem de matisar, Sí, hem de matisar perquè no estem en Oliva.
2: Ah, no?
0: Estem en Potries, en el taller de Frederic. I ara vull que escolteu este so, a veure. Ho heu escoltat bé, no?
2: Sí.
0: Val, doncs això perquè ens fem la idea, això és una connexió sensorial, perquè ens fem la idea, això que acabeu d'escoltar és com sona el molde amb el qual Frederic crea els caps d'aquestes figures. És a dir, així tenim el molde de qui, Frederic?
1: És el molde que vas fer per a... Isabel Clara Simó, per al grup de dansa Sant Jordi del Coll. D'este molde trac els diferents caps que per altres personatges.
0: I perquè tornem a fer-nos una idea, entenem. Un molde, com funciona? És com si una botella d'aigua, per exemple, l'emplenarem d'un líquid que es fa dur, no?
1: Pues,
0: i després li llevarem eixe plàstic que rodeja, que envolta...
1: Negatiu, i traurim el positiu. Clar, així eixiria el positiu d'Isabel Clara Simó, que no ens interessa. Però així ja tinc pues, l'obertura de la boca és per on el que ho porta puga veure...
0: Però, clar, obertura de la boca per a qui ho porta puga veure. Sí. Perquè el forat de la boca va a l'altura dels ulls de les persones des que ho porten.
1: Exacte, va a l'altura dels ulls. Per tant, la base, el positiu que tinc d'Isabel Clara Simó, pues, tinc que moldejar, pues, a millor és un home, un home amb barba, una altra dona joveneta, el que és la base per a jo poder treballar, és el volum, l'alma que es diu en escultura, per a jo traure els diferents tipus de caps, de cabuts.
0: Diferents tipus de cabuts i de gegants, i el pròxim, o el que està en el forn, per dir-ho així,
2: sí,
0: és el de la pròxima geganta d'Oliva,
2: que
0: li diuen Magdalena de Centelles.
2: Ja està, ara perquè sí. Jo deia lo d'Oliva.
1: Centelles. Vaig fer primer, no me'n recordo l'any, a Serafí de Centelles.
0: És un personatge molt important d'Oliva i ara està fent també un altre personatge.
1: Va ser conde d'Oliva i tal. I és un personatge del Renaixement i l'any passat em van encomanar la feina de fer, de buscar una parella al Serafí, que és la Magdalena de Centelles.
0: I ara tenim, ja, eixes-vos, que és el primer pas, amb un full, dibuixar la cara que després es convertirà en eixa figura buida per dins que serà geganta de moltes dimensions. Descriu-nos a Magdalena de Centelles, que és el que podem veure en primícia, eh?
1: Sí, aleshores... em va donar, clar, a mi em diuen, tens que fer este personatge. El personatge és una dona del Renaixement, com que tenia la referència del Serafí de Centelles, pues, és una dona d'aquesta època. Aleshores vaig fer buscar imatges de dones del Renaixement, m'ha inspirat un poc en Isabel de Portugal, i pues, d'ahir... donen les idees en els bosc, als que me l'han encomanat.
0: Sí, però Frederic, anem a descriure-la, perquè qui ens estiga escoltant s'imagine la cara de Magdalena de Centelles, que després veurem en geganta. És una dona jove...
1: Molt guapa, molt guapa, guapa. Porta el moño partit per dalt als costats, entrenes arreplegades darrere la nuca, dalt porta una diadema en perles i li cau un vel o una túnica per la part de darrere. Són idees. I després ja el vestit ja el fan els que tenen que vestir la geganta.
0: Doncs jo no sé si heu pogut activar molt la imaginació, però esta serà la imatge de la geganta que recorrerà els carrers d'Oliva, i així molts dels personatges, Frederic, han per les festes i ens acompanyen cada festa. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Pues moltes gràcies, Sandra, Albert, per aquesta explicació. T'ha quedat clara,
3: sí,
2: més
3: sí,
2: o menys?
3: Sí, és que ara tinc ganes de veure-lo.
2: Buscau, buscau
3: sí,
2: per YouTube. En Telesafor hem fet un fum de retransmissions en el que apareixen gegants i cabuts.
3: Claro, que són, és que me sorprende que no l'he visto, sí. No l'he visto antes.
2: Clar, és que això. Necessites quedar-te molts més anys així. Tenim una musiqueta per ahí per a canviar de tema, Nacho?

0: si no sabies lo que era una geganta, si jo te diguera ara un altre nom, jo crec que no vas a saber-ho. Pedassets, te sona de algo?
1: Tampoco.
0: Pedaç, sí que saps lo que és en valencià. Pedaç és pedazo. Vale, tiene pues sentido. Resulta que a Bellreguard sí que saps on està, no?
1: Sí, lo conozco bien.
0: Sí, molt bé. Bellreguard, tenen un personatge que s'anomena els pedassets. Bueno, varios personatges que s'anomena els pedassets i que són els que anuncien les festes. Que és l'equivalent al tio de la porra d'ací de Gandia. El tio de la porra tampoc el coneixes.
1: No, tampoc.
0: Mare de Déu. Tenim molta faena, eh? Ves apuntant. Mira, el tio de la porra ja te ho explicaré un altre dia, però avui anem a explicar-li a Holly i a tota la nostra audiència què són els pedassets i per què anem a parlar ara mateix dels pedassets. I en aquest sentit pues, podem saludar ja a l'alcalde de Bellreguard, que a més també és un fervor estudiant i investigador dels pedassets de Bellreguard. Àlex Ruiz, bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada, Xavi.
0: En primer lloc, anem a situar en actualitat els pedassets, perquè parlem avui i no un altre dia dels pedassets, perquè demà, en el plenari de l'Ajuntament de Bellreguard, aneu a proposar que es convertisca este personatge en bé de rellevància local, no?
2: Sí, així és, perquè, com bé has dit, és un personatge singular de les festes de Bellreguard, i llavors creiem que té la entitat suficient per a ser protegit, no? Perquè, a més, òbviament forma part intrínseca de la nostra cultura, del nostre fet cultural, i, per tant, creiem que és una obligació protegir aquesta manifestació cultural.
0: I què són els pedassets?
2: Doncs els pedassets, com bé, molt bé diu la paraula, és un personatge que té la particularitat que el seu vestit està fet de pedaços de tela de molts colors. Llavors, d'ahí pren el seu nom, del pedaç de tela, el personatge pren el nom de pedasset. I és el personatge singular que avui anuncia les festes majors de Bellreguard, les festes del poble de Bellreguard. Al igual que el tio de la porra, que s'ha anomenat a Gandia, a Bellreguard tenim els pedassets.
0: I este personatge, Àlex, no és singular de Bellreguard, evidentment, en les seues característiques i peculiaritats, però diguem que la inspiració es representa també en molts altres llocs, no?
2: Sí, o sigui, n'hi ha molts personatges. És un personatge que naix al voltant de les Carnestoltes i, per tant, sobre el territori valencià i altres indrets, fins i tot internacionals, les Carnestoltes se celebren, no? I llavors n'hi ha diferents personatges al llarg de la geografia que tenen aquesta particularitat o tenen un personatge pues, molt semblant al nostre. No? Per exemple, Estilitxe, a Mèxic, Es Jarramplas, per exemple, a la Vall del Jerte, a Extremadura, o els Petassons, a l'Occitània, no? Allò que antigament va formar part de la corona d'Aragó, o sigui, de nació catalana, que se diuen els petassons, que són personatges que són pues, molt semblants als nostres pedassets. De fet, la història oral a Bellreguard sembla ser que l'origen dels nostres pedassets actuals són un vestit de tilitxe importat allà a Mèxic, ja que una família bellreguardina...
0: Des de Mèxic?
2: Des de Mèxic, sí, el municipi en concret es diu Puebla Villa del Guerrero, que està a l'estat de Oaxaca, a Mèxic, que té com a veí l'estat de Veracruz. I en aquest estat de Veracruz va emigrar una família bellreguardina que fins i tot van construir allà una gran hisenda que es deia Hisenda Bellreguard. I sembla ser que algú, quan va tornar a Bellreguard, va portar un vestit d'estos i ja es va quedar així a Bellreguard i va començar a formar part de la nostra cultura carnavalesca.
0: Això de quina època, més o menys, podríem parlar?
2: Doncs nosaltres el primer document que tenim com a tal és una fotografia de l'any 31. Una fotografia...
0: Segle XX.
2: Que, sí, del segle XX, de l'any 1931, que avui afortunadament es conserva en l'arxiu personal de Miquel Escrivà Gregori, on apareix aquest personatge. O sigui, és un grup de pedaceig que ja ha fotografiat a un carrer de Berreguard i està datada en l'any 1931.
0: Pues és curiosa la història d'estos pedacets de Berreguard. Volíem fer un lloquet al nostre programa per a donar-li rellevància, en este cas, en la nostra actualitat, a este tema que a partir d'ara, este assumpte i personatge, que a partir de demà serà, o esperem que a partir d'aquest nomenament siga constituït com a bé de rellevància local. Àlex Ruiz, moltíssimes gràcies per atendre la cridada. Per cert, ara quins són els tràmits? O sigui, demà s'aprova esta demanda i què passa?
2: Sí, pues en principi demà en aprovar-ho el ple, esperem que s'aprovi, evidentment, ja és sol·licitar-li a la Conselleria de Cultura, el que és de qui depèn aquesta competència, el reconeixement, la declaració com a bé de rellevància local immaterial, les PDCs de Berreguard, i a més que conste a l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. I així ja forma part de totes i tots els valencians i valencianes.
0: Esperem que sigui així. Àlex Ruiz, alcalde de Berreguard, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe en Eloi Por Hoy Gandia.
2: Moltíssimes gràcies a vostès.